0: tal, però sempre n'hi ha algú que, sí, sí, que toca, no?
1: I l'última, i l'última i, és Santa Maria, és l'última, sí, no?
0: I l'última és la Maria. La Maria. No, Maria. És que la catedral no, te, no, no tenen nom de sant.
1: No tenen,
0: tenen
1: nom, Maria, Maria.
0: Tenen però. La Maria, el Manuel, el la, i sexe. La Maria, el Manuel, el Vicent, la Bàrbara, la Caterina, no?
1: Sí, sí.
0: I l'última, si tot va bé, que anirà bé, pues se volteja la Maria i ja que estem ahí, pues li peguem dos o tres despretetes un ratet tocant, no? Eixe toc, a més, eixe toc és molt peculiar perquè és el mateix toc que se gasta el dia de la Mare Déu, sí. Toc de festa, o el dia que se mor el senyor arquebisbe, toc de mort, no? Ja. És a dir, el toc pot significar o que s'ha mort algú, o que està la Mare Déu en el carrer, o que, o que estem repetant les campanes.
2: Clar,
0: és a dir, la poli... Si no saps el còdic, diran, estos de què van? Que,
2: perquè estan, clar, exacte, què passa avui que estan sonant les campanes? Pues avui passa una d'aquestes coses, en este cas, pues el repret.
1: Sí, sí.
0: Exacte. Però... Mira, és com el... Sabeu que cada nit en la catedral toquem el tancament de muralles, durant mitja hora, eh? Ara en estiu, de 8 i mitja, de 8 a 8 i mitja, no? I la gent diu, home, i per què toqueu si no n'hi ha muralles? I això és un problema a l'Ajuntament, no meu. Jo toque perquè n'hi ha que tancar les muralles.
2: Exacte.
0: No? I durant mitja hora n'hi ha algú que diu, i estos a què toquen cada dia? A tancar les muralles. És que una obligació que tenim.
1: Perquè una història superbonica en el toc de les campanes. Cada toc significa una cosa. No tocar per tocar. O sigui, tot està estudiat i ensenyat i tot té un significat, Francesc.
0: Però sobretot tocades manualment, perquè si no, si és una maquineta, no té mèrit. Ja. Una maquineta, la toca maquineta automàtic, no sé què. No, no, mira, avui pujarem, calor passarem, més calor passarem el dia 15, tot el dia allí, dalt, perquè és la festa de la Mare Déu, i a més és el dia que entra el sol en la presó i tot això, no?
2: Sí.
0: I entonces és un... Però és un esforç que tu el fas voluntàriament i, per tant, és un plaer, no? O sigui, l'estar en campanes tan antigues, que en la ciutat no te consideren que estàs com una cabra, sinó que estàs construint patrimoni, això té molt de valor. Això té tot el valor del món, de veritat.
1: Sí, però les campanes són patrimoni, això és veritat. I formen part del patrimoni de la ciutat,
2: no?
1: claro.
0: Sí.
1: Ara
0: sí,
1: que han restaurat unes quantes, últimament. No és veritat.
0: Sí, perquè el valencià tenim mono de campanes. És curiós que de cada dos campanes que se restauren en tot l'estat, una és valenciana.
1: Però és que així n'hi ha molt de campanar,
2: és
1: així n'hi ha molt de campanar en València, tu.
0: No, perdona, que tots els llocs.
1: Sí, sí, però que així n'hi ha molt, dic.
0: Però n'hi ha llocs que porten 30 anys sense pujar a tocar i te diuen, ¿por qué no toqué la campana?
1: Ah, claro.
0: ¿Para qué? Para anar, mira, ¿para qué? No, és a dir, campanar n'hi ha, però n'hi ha una vocació, afició, obsessió en les campanes que en altres llocs no n'hi ha.
1: I més, que la campana és festa, la campana és com la pirotècnia, la campana és festa, i quan estàs en un poble o estàs a València, i el dia de la Mare de Déu pues, toquen les campanes de Micalet i toquen a festa i tu dius, ostres, i anima, i està per posar les 6 i mitja, cert? Quan sona la Maria, pues, la gent dirà, ui, per què? Pues, perquè acabem de fer el repret este, i així tot bé, i és per celebrar que tot està bé, hasta l'any que ve, no? I claro, tot té un significat.
0: No, i te marquen els dies de festa d'una forma especial, perquè evidentment tots els dies no voltegen, seria un avorriment, no?
2: I el toc manual...
0: Digues.
2: No, a dir que el toc manual tampoc se conserva en molts puestos, con lo cual és que, clar, és el que diem, lo de conservar patrimoni d'eixa manera.
0: Clar, però el patrimoni, torna a dir, el patrimoni només existeix, no només si algú el fa, sinó si altre el valora. Si la comunitat valora el seu patrimoni, entonces va avant. Perquè tu imagina que diu, no, jo vull que les campanes se toquin, la gent diu, passa, no, que molesta, no sé què, s'ha acabat. M'entens? O sigui, així és un joc, és una comunicació, no? És a dir, la ràdio només existeix si n'hi ha oients, no? I sempre tenim... Els campaners tenen la mateixa pregunta. Algú mos estarà escoltant? I sí, t'escolta molta més gent de lo que tu te penses. Sempre molta més gent de lo que penses.
2: Totalment.
0: Molta més gent.
1: Estarem pendents.
0: I este és, diguem, aquesta comunicació, i per això n'hi ha que conservar-les.
2: Sí, i vos ho agraïm, que ho feu vosaltres i que mos feu disfrutar a vosaltres. Estàs per estar en pendents d'aquest toc especial per el repret. Gràcies, Francesc.
1: Un abraç, amic.
0: Gràcies, per tindremos en compte. Gràcies.
2: A vosaltres. Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Pues estarem ahí escoltant, a veure, quan escoltem. Aquí no havia sigut a les 6 i mitja.
1: A les 6 comencem, pues això serà... Bueno, són 11 campanes.
2: Un ratet, sí, un ratet després, però quan veig el tram horari...
1: Una clau inglesa, igual, una gran clamar que va.
2: Bueno, que demà contem més. Gràcies. I fins demà. Es queden ara més ports amb informatius i nosaltres 12 i 20. Demà tornem en un dimarts d'agost, dia 11, per a contar-los tot el que passa a la nostra terra. Adéu.

0: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Perimetral l'incendi forestal de Tirich a la província de Castelló. Bona vesprada. Evolució favorable d'aquest incendi forestal que ha obligat, com recordem, ahir diumenge a evacuar la localitat de Catí. Pel que fa a l'incendi forestal d'Aras de l'Osmos, a la província de València s'ha extingit este migdia. I pendents també de l'oratge i de les conseqüències que poden tindre les tronades previstes per a esta vesprada que eleven el risc d'incendi forestal en tota la comunitat. Anem amb estes i altres notícies. Ho fem fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Després de 3 dies actiu, l'incendi de Tirich està pràcticament perimetrat amb la incorporació a primera hora de 21 mitjans aeris i 50 terrestres. Prop de 900 persones segueixen evacuades de la població de Catí. Última hora de l'incendi, Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: En este moment no hi ha flama després d'una matinada favorable, però el que més preocupa és la previsió meteorològica de vent per aquesta vesprada. Juanjo Carreres, alcalde de Tirich.
3: Tota la part de Tirich està perimetrada i ara en este moment el foc està apagat, queda només fum i intentaran també tindre-ho controlat antes de que aquesta esprà arribi el vent. El que més preocupa de tot és que hi ha una tronada aquesta esprà a partir de les 5 de l'esprà i que pot durar fins a les 10 de la nit, acompanyada de molt de vent.
2: 47 persones han pernoctat en l'alberg de Xert i 8 a Morella. L'incendi ha calcinat 810 hectàrees i té un perímetre de 23 quilòmetres. 300 bombers treballen encara en la zona.
1: Gràcies, Lorena. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per avui entre les 2 del migdia i les 10 de la nit l'avís taronja per pluges i tempestes que poden anar acompanyades de granís gran i ratxes molt fortes de vent amb àmplies zones de l'interior i litoral de la Comunitat Valenciana i amb una probabilitat d'entre un 40 i un 70%. Andreina Petri.
4: El delegat de AMET de la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, explica els fenòmens previstos per a aquesta jornada.
5: Fundamentalmente está centrada en la posibilidad de tormentas que pueden ser intensas y también de precipitaciones que localmente pueden ser intensas con cantidades que pueden llegar alrededor de 40 o incluso algo más milímetros por hora. Esperamos que vayan con precipitación esas tormentas, con lo cual los rayos posiblemente puedan tener menos efecto debido a la lluvia que puede ir después.
4: Davant dels incendis forestals actius, el delegat d'AMET de la comunitat adverteix també l'impacte que poden tindre les tempestes elèctriques sobre el foc.
5: El principal problema va a venir probablemente asociado a las ráfagas fuertes de viento. Sin embargo, un elemento que puede ser favorable es que además estas tormentas pueden ir acompañadas de precipitación, lo cual, pues bueno, siempre es favorable, evidentemente, en el caso de que esta lluvia caiga en la zona donde se están desarrollando los incendios.
4: Cuanto a les temperatures, les mínimes permaneixen sense canvis i les màximes experimentaran un descens lleuger, mentre el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals, segons el 112, és extrem en tota la Comunitat Valenciana.
1: I amb la situació actual que tenim en la comunitat, altes tempestes i de tronades junt als incendis forestals que continuen actius, la

0: Generalitat Valenciana ha decidit tancar tots els parcs naturals dimecres que ve, el dia de l'eclipsi solar. Alejandra Bermúdez.
1: Així ho ha confirmat este matí el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, qui ha demanat a la ciutadania que no es transite per cap zona forestal, especialment les que han sigut calcinades recentment, perquè es poden reavivar els incendis.
2: Pero al final se ha decidido cerrar todos los parques para poder disponer de todos los servicios esenciales, los servicios de extinción de incendios, por si se pudiera producir algún incendio como el que tenemos hoy aquí en Tírig, que no vayan a ninguna zona forestal porque no podríamos tener localizadas a todas las personas, y menos en la provincia de Castellón, por las zonas incendiadas, porque en cualquier momento se puede producir un brote.
1: A més, la Generalitat ha recomanat als ajuntaments que tanquen els accessos als paisatges protegits. Per part seua, la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciat que el govern posarà en marxa un operatiu format per 2.500 efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil en la Comunitat Valenciana per a treballar en labors de mobilitat el dia de l'eclipsi.
3: El reto de la movilidad en el día 12 va a ser un reto muy importante. Que planifiquen bien su viaje, que se informen por los canales oficiales de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunidad Valenciana, también de posibles colapsos en las carreteras para que puedan tener, como bien decía, avituallamiento suficiente.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: I parlem ara de sanitat, perquè els pacients de l'Hospital General d'Alacant, pendents d'una operació, han d'esperar una mitjana de 145 dies. És el Departament de Salut amb més demora de tota la Comunitat Valenciana, mentre que l'altre hospital de referència per Alacant, el de Sant Joan, té unes llistes d'espera de 118 dies. Així ho ha denunciat Comissions Obreres, que planteja a la Generalitat la necessitat de crear un tercer hospital per a l'alacantí. Anem a Alacant, Juan Carlos Fresneda.
5: El delegado de este sindicato en el Hospital General de Alicante, Francisco Tebar, ha comparado los 88 días de media a nivel autonómico con las demoras que sufren los pacientes de Alicante y señala a la falta de medios y al abandono de lo público por parte de la Consellería de Sanidad.
6: Las listas de espera son la prueba de la dejadez, del desmantelamiento de la sanidad pública. Luego la desprestigian y, por último, la privatizan. Invertir en sanidad es mejorar y prolongar la vida.
5: Tebar ha insistido en que no se reducirán las listas de espera si no hay una ampliación real de las plantillas y una mejora presupuestaria. En la actualidad, Alicante cuenta con 29.000 personas pendientes de una operación.
0: Y en clau política, la líder dels socialistes valencians i ministra de Ciències i Universitats, Diana Morán, confia que el president del govern, Pedro Sánchez, esgote la legislatura. Així, ha defensat la seva continuïtat en la Moncloa per a evitar, ha dit Morán, l'arribada del PP i Vox amb polítiques xenòfobes i racistes i negacionistes de l'emergència climàtica.
7: Morant, en una entrevista a Europa Press, ha parlat així de la situació política del president del govern i la seva continuïtat en el marc dels casos judicials que afecten a exdirigents del govern i a persones de l'entorn del també líder del PSOE.
8: Quiero que el presidente Sánchez agote la legislatura y que vuelva a ser presidente en la siguiente legislatura, porque quiero el bien para mi país. Yo no quiero a estos fanáticos negacionistas del cambio climático y sobre todo esta comunidad, porque el Mediterráneo es precioso, pero es un poco también de fenómenos atmosféricos y meteorológicos muy virulentos y que nos han hecho sufrir mucho.
7: Preguntada per si continua posant la mà en el foc per l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha assegurat que confia en ell.
8: Yo confío en el presidente Zapatero. Este país es otro desde que presidente Zapatero llegó a nuestras vidas, ¿no? Y eso va a quedar para siempre. Y para mí eso es el presidente Zapatero y el político Zapatero.
0: I el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat avui dilluns els pressupostos del Consell per a 2026 i la coneguda com a llei d'acompanyament, que van ser aprovats amb els vots a favor de PP i Vox i que introdueixen la prioritat nacional.
1: La prioritat nacional que defensa Vox per a anteposar als espanyols en l'accés a l'habitatge i a les ajudes socials va quedar així inclosa en els pressupostos gràcies al suport del PP a esmenes com establir una assignació prioritària dels recursos públics als que mantenen un arrelament real, durador i verificable en la Comunitat Valenciana o garantir l'accés a l'habitatge sobre la base d'aquest principi, adequat a la legalitat vigent. L'únic discrepància entre PP i Vox va ser proposta plantejada pels de Santiago Abascal per a retallar quasi un